0: Mamà, la nonna juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
1: Anna, es diu Anna. Deu estar cansada. Ja saps que li costa molt dormir.

0: Ja sé que estàs trista. Ja veuràs com te trobarà una família nova. A mi també m'ha passat el mateix. Ja estic aquí amb tu, cabreta.
1: L'Anne té records, Maria.
2: Però és que no és només l'Anne.

0: Mamà, la nona juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
1: Anni, es diu Anni. Deu estar cansada. Ja saps que li costa molt dormir.
0: Que no vol estar amb nosaltres.
2: Ja sé que estàs...

0: com que trobareu una família nova. A mi també m'ha passat el mateix, ja estic aquí amb tu, cabreta.
1: L'Anna té records, Maria.
2: Però és que no és només l'Anna. Soc jo.
3: Gala, i l'Anna? Fa estona que no la veig. Anna?